0: energia positiva.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: Cantar amb ple pulmó i que m'ho senti ben fort tot el món.

0: proper and duck time.
1: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda.
2: 94.6 FM. Energia.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
3: 94.6 FM.
4: Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu
5: a Ràdio Pineda.

0: energia positiva.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: Cantar amb ple pulmó i que m'ho senti ben fort tot el món.

0: Són les 4. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM. Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.

0: Són les 5. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM. Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.

0: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.
1: Tot s'omple de claror i ja ho veig tot d'un altre color. No.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: Són les 6. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM. Ràdio Pineda.
1: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda, 94.6 FM.

0: les 7. Ràdio Pineda.
1: Bon dissabte a tothom. Avui continua la programació de l'Estiueja. No us perdeu avui el concert de 7 de rumba a ritme de rumba catalana a les 8 del vespre a la plaça Nova de Poblenou, al costat de la plaça Reis Catòlics, cantonada amb Avinguda Mediterrània. I demà diumenge, atenció, que arriba la Festa Holi a les 7 de la tarda a l'espai de l'Skatepark de Pineda, amb molta música, color i molta diversió per a tothom, com diem a l'Estiueja. Aquest diumenge arriba una nova representació del musical Notting Hill amb la companyia del Centre Cultural. L'obra es pot veure a les 7 a la Sala Gran del Teatre. I també diumenge hi ha audició de sardanes amb la Cobla Ciutat de Cornellà a 7:45 de la tarda a la plaça de les Mèlies. Bé, també aquests dies i fins diumenge podeu visitar l'exposició Pinzellades de Gaudí a l'espai de Can Comas. L'espai creatiu de Pineda exposa aquesta mostra dedicada a l'obra d'Antoni Gaudí amb 16 treballs artesanals inspirats en l'arquitectura, les formes i l'univers creatiu de l'artista. Per tant, últims dies, fins demà diumenge, per veure aquesta exposició molt recomanable. A Calella avui destaquem la Fira Marinera durant tot el dia a la plaça de l'Església i també a les 10 de la nit. Avui hi ha concert amb Llac Gener 76 en concert al Far dins la programació del Nits d'Estiu de Calella. I a Malgrat avui continua la Festa Major de Sant Roc amb activitats tot el dia. Destaquem avui la nit de barraques a partir de 10:45 de la nit amb les actuacions de Triquell, Fang Tori i la Tropical a la plaça Xesco Boix.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.
2: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
3: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
4: 94.6 FM.
0: Energia positiva.
2: Els colors de l'estiu
4: a Ràdio Pineda.

0: Són les 8. Ràdio Pineda.
1: Bon dissabte a tothom. Avui continua la programació de l'Estiueja. No us perdeu avui el concert de 7 de rumba a ritme de rumba catalana a les 8 del vespre a la plaça Nova de Poblenou. I demà diumenge, atenció, que arriba la Festa Holi a les 7 de la tarda a l'espai de l'Skatepark de Pineda, amb molta música, color i molta diversió per a tothom, com diem a l'Estiueja. Aquest diumenge arriba una nova representació del musical Notting Hill amb la companyia del Centre Cultural, l'Audició de Sardanes amb la Cobla Ciutat de Cornellà a 7:45 de la tarda a la plaça de les Mèlies. Bé, també aquests dies i fins diumenge podeu visitar l'exposició Pinzellades de Gaudí a l'espai de Can Comas. L'espai creatiu de Pineda exposa aquesta mostra dedicada a l'obra d'Antoni Gaudí amb 16 treballs artesanals inspirats en l'arquitectura, les formes i l'univers creatiu de l'artista. Per tant, últims dies, fins demà diumenge, per veure aquesta exposició molt recomanable. A Calella avui destaquem la Fira Marina.

0: estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
4: Diumenge a les 8 del vespre, obrim zona Chill Out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor Chill Out, Ambient, Lounge i Chill House per acabar la setmana com et mereixes. Chill Out. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Pineda. 94.6 FM i a radiopineda.cat. Entra i desconnecta.
5: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda
6: obre
5: el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

0: positiva.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: Canta'm a ple pulmó i que m'ho senti ben fort tot el món.
3: Amigo, si la ves, dile que tú me viste diferente. Que estoy jugando a ser feliz, pero por

0: les 9. Ràdio Pineda.
1: Bon dissabte a tothom. Avui continua la programació de l'Estiueja't. No us perdeu avui el concert de 7 de rumba a ritme de rumba catalana a les 8 del vespre a la plaça Nova de Poblenou, al costat de la plaça Reis Catòlics, cantonada amb Avinguda Mediterrània. I demà diumenge, atenció, que arriba la Festa Holi a les 7 de la tarda a l'espai de l'Skatepark de Pineda, amb molta música, color i molta diversió per a tothom, com diem a l'Estiueja't. Aquest diumenge arriba una nova representació del musical Notting Hill amb la companyia del Centre Cultural. L'obra es pot veure a les 7 a la Sala Gran del Teatre. I també diumenge hi ha audició de sardanes amb la Cobla Ciutat de Cornellà a 7:45 de la tarda a la plaça de les Mèlies. Bé, també aquests dies i fins diumenge podeu visitar l'exposició Pinzellades de Gaudí a l'espai de Can Comas. L'Espai Creatiu de Pineda exposa aquesta mostra dedicada a l'obra d'Antoni Gaudí amb 16 treballs artesanals inspirats en l'arquitectura, les formes i l'univers creatiu de l'artista. Per tant, últims dies, fins demà diumenge, per veure aquesta exposició molt recomanable. A Calella avui destaquem la Fira Marinera durant tot el dia a la plaça de l'Església i també a les 10 de la nit. Avui hi ha concert amb Llac Gener 76 en concert al Far dins la programació del Nits d'Estiu de Calella. I a Malgrat avui continua la Festa Major de Sant Roc amb activitats tot el dia. Destaquem avui la nit de barraques a partir de 10:45 de la nit amb les actuacions de Triquell, Fang Tori i la Tropical a la plaça Xesco Boix.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.

0: A la una, a les dues i... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Pineda, tarifa plana d'empastos a 39 euros i revisió i neteja gratis. Ara sí, a la de tres. Demana ja la teva cita gratis al 937 069 257 o a Dental Company Pones. I recorda, no tanquem a l'estiu.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
0: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a

0: Són les 10. Ràdio Pineda.
1: Bon dissabte a tothom. Avui continua la programació de l'Estiueja't. No us perdeu avui el concert de 7 de rumba a ritme de rumba catalana a les 8 del vespre a la plaça Nova de Poblenou, al costat de la plaça Reis Catòlics, cantonada amb Avinguda Mediterrània. I demà diumenge, atenció, que arriba la Festa Holi a les 7 de la tarda a l'espai de l'Skatepark de Pineda, amb molta música, color i molta diversió per a tothom, com diem a l'Estiueja't. Aquest diumenge arriba una nova representació del musical Notting Hill amb la companyia del Centre Cultural. L'obra es pot veure a les 7 a la Sala Gran del Teatre. I també diumenge hi ha audició de sardanes amb la Cobla Ciutat de Cornellà a 7:45 de la tarda a la plaça de les Mèlies. Bé, també aquests dies i fins diumenge podeu visitar l'exposició Pinzellades de Gaudí a l'espai de Can Comas. L'espai creatiu de Pineda exposa aquesta mostra dedicada a l'obra d'Antoni Gaudí amb 16 treballs artesanals inspirats en l'arquitectura, les formes i l'univers creatiu de l'artista. Per tant, últims dies, fins demà diumenge, per veure aquesta exposició molt recomanable. A Calella avui destaquem la Fira Marinera durant tot el dia a la plaça de l'Església i també a les 10 de la nit. Avui hi ha concert amb Llac Gener 76 en concert al Far dins la programació del Nits d'Estiu de Calella. I a Malgrat, avui continua la Festa Major de Sant Roc amb activitats tot el dia. Destaquem avui la nit de barraques a partir de 10:45 de la nit amb les actuacions de Triquell, Fang Tori i la Tropical a la plaça Xesco Boix.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.

0: un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.
1: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 2249 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
2: Diumenge a les 8 del vespre obrim zona chill out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor chill out, ambient, lounge i chill house per acabar la setmana com et mereixes. Chill out. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Pineda. 94.6 FM i a radiopineda.cat. Entra i desconnecta.
3: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda
4: obre
3: el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. Al Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.
0: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Són les 11. Ràdio Pineda.
1: Bon dissabte a tothom. Avui continua la programació de l'Estiueja't. No us perdeu avui el concert de 7 de rumba a ritme de rumba catalana a les 8 del vespre a la plaça Nova de Poblenou, al costat de la plaça Reis Catòlics, cantonada amb Avinguda Mediterrània. I demà diumenge, atenció, que arriba la Festa Holi a les 7 de la tarda a l'espai de l'Skatepark de Pineda, amb molta música, color i molta diversió per a tothom, com diem a l'Estiueja't. Aquest diumenge arriba una nova representació del musical Notting Hill amb la companyia del Centre Cultural. L'obra es pot veure a les 7 a la Sala Gran del Teatre. I també diumenge hi ha audició de sardanes amb la Cobla Ciutat de Cornellà a 7:45 de la tarda a la plaça de les Mèlies. Bé, també aquests dies i fins diumenge podeu visitar l'exposició Pinzellades de Gaudí a l'espai de Can Comas. L'espai creatiu de Pineda exposa aquesta mostra dedicada a l'obra d'Antoni Gaudí amb 16 treballs artesanals inspirats en l'arquitectura, les formes i l'univers creatiu de l'artista. Per tant, últims dies, fins demà diumenge, per veure aquesta exposició molt recomanable. A Calella avui destaquem la Fira Marinera durant tot el dia a la plaça de l'Església i també a les 10 de la nit. Avui hi ha concert amb Llac Gener 76 en concert al Far dins la programació del Nits d'Estiu de Calella. I a Malgrat avui continua la Festa Major de Sant Roc amb activitats tot el dia. Destaquem avui la nit de barraques a partir de 11:15 de la nit amb les actuacions de Triquell, Fang Tori i la Tropical a la plaça Xesco Boix.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.

0: A la una, a les dues i... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Pineda, tarifa plana d'empastos a 39 euros i revisió i neteja gratis. Ara sí, a la de tres. Demana ja la teva cita gratis al 937 069 257 o a dentalcompany.es. I recorda, no tanquem a l'estiu.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Si parlem de clima, parlem de Termotur. Instal·lació i manteniment d'aire condicionat, calderes, calefacció i aerotèrmia. Som referents en climatització per a vivendes, hotels, negocis, empreses i indústries. Fa anys que unim experiència, un gran equip humà, servei pròxim i primeres marques. Termotur, solucions de climatització per a cada tipus de client.
0: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dens concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Pineda.
3: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors.
4: Ràdio Pineda, 94.6 FM.

0: Són les 12. Ràdio Pineda.
1: Bon dissabte a tothom. Avui continua la programació de l'Estiueja. No us perdeu avui el concert de 7 de rumba a ritme de rumba catalana a les 8 del vespre a la plaça Nova de Poblenou, al costat de la plaça Reis Catòlics, cantonada amb Avinguda Mediterrània. I demà diumenge, atenció, que arriba la Festa Holi a les 7 de la tarda a l'espai de l'Skatepark de Pineda, amb molta música, color i molta diversió per a tothom, com diem a l'Estiueja. Aquest diumenge arriba una nova representació del musical Notting Hill amb la companyia del Centre Cultural. L'obra es pot veure a les 7 a la Sala Gran del Teatre. I també diumenge hi ha audició de sardanes amb la Cobla Ciutat de Cornellà a 7:45 de la tarda a la plaça de les Mèlies. Bé, també aquests dies i fins diumenge podeu visitar l'exposició Pinzellades de Gaudí a l'espai de Can Comas. L'Espai Creatiu de Pineda exposa aquesta mostra dedicada a l'obra d'Antoni Gaudí amb 16 treballs artesanals inspirats en l'arquitectura, les formes i l'univers creatiu de l'artista. Per tant, últims dies, fins demà diumenge, per veure aquesta exposició molt recomanable. A Calella avui destaquem la Fira Marinera durant tot el dia a la plaça de l'Església i també a les 10 de la nit. Avui hi ha concert amb Llac Gener 76 en concert al Far dins la programació del Nits d'Estiu de Calella. I a Malgrat avui continua la Festa Major de Sant Roc amb activitats tot el dia. Destaquem avui la nit de barraques a partir de 10:45 de la nit amb les actuacions de Triquell, Fang Tori i la Tropical a la plaça Xesco Boix.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.

0: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.
1: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 8022 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
2: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
3: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
2: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
3: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
2: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
4: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
5: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda
6: obre
5: el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80.
6: El Club dels 80.
5: Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.
7: No matter what, no matter what, you got.

0: És la una. Ràdio Pineda.
1: Bon dissabte a tothom. Avui continua la programació de l'Estiueja. No us perdeu avui el concert de 7 de rumba a ritme de rumba catalana a les 8 del vespre a la plaça Nova de Poblenou, al costat de la plaça Reis Catòlics, cantonada amb Avinguda Mediterrània. I demà diumenge, atenció, que arriba la Festa Holi a les 7 de la tarda a l'espai de l'Skatepark de Pineda, amb molta música, color i molta diversió per a tothom, com diem a l'Estiueja. Aquest diumenge arriba una nova representació del musical Notting Hill amb la companyia del Centre Cultural. L'obra es pot veure a les 7 a la Sala Gran del Teatre. I també diumenge hi ha audició de sardanes amb la Cobla Ciutat de Cornellà a 7:45 de la tarda a la plaça de les Mèlies. Bé, també aquests dies i fins diumenge podeu visitar l'exposició Pinzellades de Gaudí a l'espai de Can Comas. L'espai creatiu de Pineda exposa aquesta mostra dedicada a l'obra d'Antoni Gaudí amb 16 treballs artesanals inspirats en l'arquitectura, les formes i l'univers creatiu de l'artista. Per tant, últims dies, fins demà diumenge, per veure aquesta exposició molt recomanable. A Calella avui destaquem la Fira Marinera durant tot el dia a la plaça de l'Església i també a les 10 de la nit. Avui hi ha concert amb Llac Gener 76 en concert al Far dins la programació del Nits d'Estiu de Calella. I a Malgrat avui continua la Festa Major de Sant Roc amb activitats tot el dia. Destaquem avui la nit de barraques a partir de 10:45 de la nit amb les actuacions de Triquell, Fang Tori i la Tropical a la plaça Xesco Boix.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.

Radio Pineda 94.6 FM.

0: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
1: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Pineda.
2: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda, 94.6 FM.

0: just like this.
1: Ràdio Pineda.
2: Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM.

0: energía positiva. Nuranta 4.6 FM. Són les dues. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM. Ràdio Pineda.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
1: Ràdio Pineda. 94.6 FM.
0: 94.6 FM. Energia positiva.
1: Els colors de

0: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.

Són les 3. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
4: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector, transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 2249 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
5: Diumenge a les 8 del vespre obrim zona Chill Out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor Chill Out, Ambient, Lounge i Chill House per acabar la setmana com et mereixes. Chill Out. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Pineda. A Ràdio Pineda. 94.6 FM i a radiopineda.cat. Entra i desconnecta.
6: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda
7: obre
6: el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. Al Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.
8: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
9: I és que entre tots
8: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
10: 94.6 FM.
11: Energia positiva.
8: Els colors de l'estiu.
12: A Ràdio Pineda.

0: colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
3: 94.6 FM.
4: Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu
3: a Ràdio Pineda.

0: Són les 4. Ràdio Pineda.
1: Bon dissabte a tothom. Avui continua la programació de l'Estiueja. No us perdeu avui el concert de 7 de rumba a ritme de rumba catalana a les 8 del vespre a la plaça Nova de Poblenou, al costat de la plaça Reis Catòlics, cantonada amb Avinguda Mediterrània. I demà diumenge, atenció, que arriba la Festa Holi a les 7 de la tarda a l'espai de l'Skatepark de Pineda, amb molta música, color i molta diversió per a tothom, com diem a l'Estiueja. Aquest diumenge arriba una nova representació del musical Notting Hill amb la companyia del Centre Cultural. L'obra es pot veure a les 7 a la Sala Gran del Teatre. I també diumenge hi ha audició de sardanes amb la Cobla Ciutat de Cornellà a 7:45 de la tarda a la plaça de les Mèlies. Bé, també aquests dies i fins diumenge podeu visitar l'exposició Pinzellades de Gaudí a l'espai de Can Comas. L'espai creatiu de Pineda exposa aquesta mostra dedicada a l'obra d'Antoni Gaudí amb 16 treballs artesanals inspirats en l'arquitectura, les formes i l'univers creatiu de l'artista. Per tant, últims dies, fins demà diumenge, per veure aquesta exposició molt recomanable. A Calella avui destaquem la Fira Marinera durant tot el dia a la plaça de l'Església i també a les 10 de la nit. Avui hi ha concert amb Llac Gener 76 en concert al Far dins la programació del Nits d'Estiu de Calella. I a Malgrat avui continua la Festa Major de Sant Roc amb activitats tot el dia. Destaquem avui la nit de barraques a partir de 10:45 de la nit amb les actuacions de Triquell, Fang Tori i la Tropical a la plaça Xesco Boix.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.

0: FM.
1: A la una, a les dues i... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Pineda, tarifa plana d'empastos a 39 euros i revisió i neteja gratis. Ara sí, a la de 3. Demana ja la teva cita gratis al 937 069 257 o a dentalcompany.es. I recorda, no tanquem a l'estiu.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Si parlem de clima, parlem de Termotur. Instal·lació i manteniment d'aire condicionat, calderes, calefacció i aerotèrmia. Som referents en climatització per a vivendes, hotels, negocis, empreses i indústries. Fa anys que unim experiència, un gran equip humà, servei pròxim i primeres marques. Termotur, solucions de climatització per a cada tipus de client.
4: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
5: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Pineda. Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. Al Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

0: energia positiva.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: Cantar amb ple pulmó i que m'ho senti ben fort tot el món.

0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 2249 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
2: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
3: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
2: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
3: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
2: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
4: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
5: A la una, a les dues i... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Pineda, tarifa plana d'empastos a 39 euros i revisió i neteja gratis. Ara sí, a la de tres. Demana ja la teva cita gratis al 937 069 257 o a Dental Company Pones. I recorda, no tanquem a l'estiu.
6: Dental Company, porque sonreír es salud.
7: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Pineda.
8: Diumenge a les 8 del vespre obrim zona chill out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor chill out, ambient, lounge i chill house per acabar la setmana com et mereixes. Chill out. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM i a radiopineda.cat. Entra i desconnecta.
0: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.

0: Són les 6. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM. Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM.
2: Energia positiva.
3: No era lo perfecto, fuimos inertes.

Són les 7. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM. Ràdio Pineda. 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio.

0: Són les 8. Ràdio Pineda. Aquí comença una nova edició de la Casa del Ritme. A partir d'ara, prepara't per ballar el ritme de la música dance de l'última dècada. Benvinguts a la Casa del Ritme. A la Casa del Ritme. Benvinguts a Ràdio Pineda.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda. I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons. Ràdio Pineda, 94.6 FM.
0: 94.6 FM. Energia positiva.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: your husband is coming.
1: Surts o et quedes a casa?
2: La casa del ritme de Ràdio Pineda.
1: La casa del ritme és la casa del dance a Ràdio Pineda.

0: Les 10. Ràdio Pineda.
1: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors.
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.

0: Si t'ha agradat aquesta,
1: fliparàs amb la següent.
0: La Casa del Ritme, a Ràdio Pineda.
2: You'll be playing Red Light,

0: Són les 12. Ràdio Pineda.
1: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda.
0: 94.6 FM. Energia positiva.

0: una. Ràdio Pineda.
1: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: circumstances.
1: La generació del dance es reuneix cada dissabte a la Casa del Ritme de Ràdio Pineda.